0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web, canjuanito.com.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
3: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CW Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
4: Más info en fitbui.com.
5: Un día más. En Fitbui Radio.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no vos perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7 i mitja de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.
2: Figui Ràdio. Figui Ràdio.

0: A Can Juanito hi trobareu gran varietat de terres i substrats, plantes d'horta i jardí, arbres fruiters, cítrics i d'ombra, tota classe de complements pel vostre hort i jardí. Oferim assessorament personalitzat, qualitat i confiança. A Can Juanito som professionals en agricultura i jardineria des de 1910. Visiteu-nos a Son Ferriol, carretera Manacor, quilòmetre 6,6 i a la nostra web canjuanito.com.
1: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web movipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
2: La Nati fa anys que es prepara la jubilació i avui que comença el camí de Sant Jaume també ha preparat els mitjons de la sort amb puntets. Per la Nati, començar la jubilació amb bon peu és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, gràcies al programa Generació Més, hem construït amb ella un pla de jubilació. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
3: Para ti y también para ti, en Eroski te damos la pera limonera granela 2,25 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 15,99 euros kilo, el salmón de 1 a 3 kilos a 9,50 euros kilo y el hojaldre con crema bandeja de 3 unidades a 1,25 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
4: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favoritas? Nace CU Legal. Un servicio jurídico 24 horas disponible, incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
5: Más info en fitbui.com.
6: Somos auténticos. Somos Fitbui Radio.
7: Bueno, pues hemos llegado al Ecuador de esta primera hora, 10:34. Seguimos adelante, Kylie, con Love Sensation, este After Hours. Es una de las canciones en las que participó precisamente con Madonna. Seguimos ahí con las divas, sonando a tope aquí en Fitbui Radio.

0: Fira de la Cervesa Artesana i Mostra d'Artesania i Art de Can Picafort. Aquest cap de setmana, dies 25 i 26 de setembre, no us perdeu l'oportunitat de tastar les millors cerveses artesanes i llenques i conèixer de primera mà una oferta artesanal i artística de primer nivell. Tallers, música en viu, gastronomia i un ambient festiu que no voldràs perdre.
1: Ho podreu veure dijous, dia 1 d'octubre, a les 7:30 de l'hora baixa, a Rodamón. Figui Televisió.
2: Sabemos lo que te gusta. Come on, come on. Sabemos de lo que se habla. Hola, people.

0: Gold, Spandau Ballet.
1: Este octubre cambia de isla y de ritmo. Los días 16, 17 y 18 de octubre, escápate a Ibiza para disfrutar del séptimo Ibiza Wellness Weekend. Tres días de bienestar con Elsa Ponset, Cris Díaz, Joaquín Caserta y mucho más. Naturaleza, deporte, yoga, gastronomía, música y experiencias para cuidar cuerpo y mente. Consulta el programa de la séptima edición del Ibiza Wellness Weekend, los packs especiales con alojamiento, y reserva tu plaza en ibizahealthandbeauty.com. Te esperamos en Ibiza, tu otra isla.
2: Fa més de 70 anys vàrem aprendre que aixecar un futur sòlid demana respecte per la nostra terra. Avui, a Dosmat Group, unim l'experiència familiar amb la màxima eficàcia i seriositat. Complim terminis, garantim qualitat, perquè cada projecte és un compromís compartit. Dosmat Group, excavacions i obres integrals. La teva confiança, el nostre motor.
3: Radio, televisió, digital, internet, fibra, wifi. Fitwi, siempre contigo.

0: És l'hora! L'Ajuntament de Palma ampliarà l'hora a nous barris a partir de gener de l'any que ve. Sol·licita el teu distintiu virtual de resident. Comprova si el teu carrer entra en l'ampliació i si tens la documentació necessària a la web mobipalma.mobi. A més, pots donar-te d'alta online o a les oficines de l'ESMAP. Ajuntament de Palma.
1: ¿Qué te parecería tener asesoramiento legal por menos de lo que te cuesta tu plataforma de serie favorita? Nace CIBU Legal, un servicio jurídico 24 horas disponible incluido en una única cuota que podrás pagar con tu factura de fibra, móvil, tele o alarma. Bienvenidos.
2: Más info en fibui.com.
3: Esto es lo que hay en Fitwi Radio. Sintoniza la diferencia.

0: En Cultura y Sociedad, el Ayuntamiento de Alaró ha presentado la 27ª edición de la Feria Gremial, que se celebrará el próximo domingo 4 de octubre, un evento que consolida el municipio como referente de la tradición y del trabajo hecho a mano. Este año vuelve a reivindicar el lema «Olvida el made in, te espera el hecho en», para poner en valor el trabajo artesanal en ámbitos como el tejido, la piedra, el vidrio, la madera, la joyería o la pintura. Como principal novedad de esta edición, habrá una calle dedicada íntegramente al producto local.
1: Avui presentem aquesta 27a edició de la Fira Gremial, que ja s'ha convertit en una fita tradicional dins el calendari de fires de Mallorca, però sobretot dins el calendari d'activitats del nostre municipi. Per nosaltres és una data especial, perquè aquí començam una mica la temporada de tardor en el nostre poble, que després vendran diferents activitats que ja marquen aquest calendari i aquesta idiosincràsia de tardor del poble de l'Aró. Aquesta fira jo crec que és un dia per mostrar els negocis, ser un aparador dels negocis, dels bars, restaurants que tenim oberts cada dia en el nostre poble, perquè hem d'aprofitar tots aquests visitants de fora del municipi que ens visitaran per donar-los a conèixer aquests negocis i que puguin tornar durant altres dies, ara que ve una mica més la temporada baixa. A més, és un dia on les nostres entitats que donen vida en el dia a dia del nostre poble també poden mostrar quines activitats fan i ser un dia per donar-se a conèixer a la resta de municipi que potser no coneixen totes les activitats que se fan a dins el poble de l'Aró. A partir d'aquí destacar que és una fira de gremis, que per tant el que fem és que organitzem els productes segons el material en què s'està fet i que és una fira que des dels seus inicis ha apostat per l'artesania, que és aquest segell de qualitat que posa per damunt en valor, posa per damunt de tot el producte fet en aquesta terra, fet a l'Aró, fet a Mallorca, fet a les Illes Balears, per contra d'aquest producte en massa que tant estem avasats i que a més ara en l'època d'intel·ligència artificial de cada vegada estem més avasats.
2: Bueno, pues en aquesta fira gremial, com sempre, trobam diferents gremis, que ja la fira se distribueix per gremis artesanals. Estic molt contenta de la resposta per part dels artesans, quan els cridant sempre hi ha resposta per part d'ells. I també enguany tenim com a novetat que des de la conselleria ens han ajudat a organitzar tot un carrer de producte local, que podem gaudir del producte local i, a més, fent el recorregut, ens du a la mostra de cuina que de cada vegada està agafant més força. I vull donar també les gràcies als restaurants i als bars de l'Aró i les bodegues que fan possible que això se dugui endavant.
0: Y si tiene tiempo libre, vamos a repasar ahora los estrenos que llegan a las salas de cine este fin de semana.
3: La esperada cinta de los Javis, La Abuela Negra, llega a los cines, elegida candidata española a los Oscar y habiendo conquistado los premios del público del Festival de Cine de Toronto y de Mejor Director del Festival de Cine de Cannes. Basada en la obra inacabada de Federico García Lorca y el drama teatral de Alberto Conejero, La Piedra Oscura, cuenta tres historias en tres marcos temporales distintos para embarcar al espectador en un viaje emocional y vitalista. En esa cartelera coincidirá con El corazón de la bestia, cinta en la que Brad Pitt encarna a un oficial de las fuerzas especiales que, acompañado de su leal perro, se adentra en una Alaska indomable donde, sin buscarlo, se verán inmersos en una nueva misión a vida o muerte.
4: TIRME, l'empresa que impulsa l'economia circular a Balears, patrocina El Temps.
5: Continúa la estabilidad, también las temperaturas de 30 grados este fin de semana. Aunque oficialmente estamos en otoño, nos espera de nuevo un tiempo prácticamente veraniego. Vamos ahora con los detalles de la previsión meteorológica.
6: La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana sábado en Baleares cielo poco nuboso. Además, se esperan bancos de niebla a primera hora de la jornada, sobre todo en Mallorca y en las Pitiusas. En cuanto a las temperaturas, no se van a registrar apenas cambios. Las mínimas se van a situar en torno a los 16 grados, mientras que las máximas llegarán a los 31 grados centígrados. Respecto al viento, soplará con intensidad moderada de componente norte en Menorca, mientras que en el resto de las islas será flojo de componente este con brisas costeras. Ya el domingo, la EMET prevé cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas en todo el archipiélago. Continuará la probabilidad de algún banco de niebla hasta la mañana. Las temperaturas no cambiarán apenas. Las mínimas rondarán los 19 grados, mientras que las máximas llegarán a los 30 grados. En cuanto al viento, soplará en general de intensidad floja de componente este y sureste.